0: Som la teua veu. Ràdio Pego.
1: Amb els peus a terra i les mans alçades, observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre, connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8. Escolta'm.

Ja, però sí.

T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

to touch your hand.

fiques els records i nosaltres fiquem la música. Ràdio Pego, sempre al teu costat.

Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

0: Ràdio Pego. Som la teua veu.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris.
3: Procurar estar en un ambient fresc.
2: Ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració.
3: Beure abundant líquids frescs.
2: Evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació.
3: Emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol.
2: No exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
3: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
2: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
3: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
2: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
3: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
2: és el 653 867 383.
4: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: Si eres dona i vius en algun poble de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls i tens ganes de millorar la teua autoestima i benestar emocional, pots inscriure't en el taller Renàixer Col·lectiu. Un espai segur i de suport mutu on treballar aspectes fonamentals de l'autoestima i l'autoconeixement. Un espai per promoure una major autonomia emocional, social i personal. Renàixer Col·lectiu. En la seva segona fase es desenvolupa els divendres 17, 24 i 31 de juliol de 10 a 12 hores. I els divendres 4, 11, 18 i 25 de setembre de 9 i mitja a 12 hores. Les sessions es realitzaran a la Casa de Cultura de Pego. Les dones interessades podeu inscriure-vos a la Mancomunitat de Serveis Socials.
5: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
6: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
7: No estoy sola.
6: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
8: Per inundar-nos de la calma és el sol, paisatges que ens inundin els dies de sol.
9: A l'estiu, a Pego és viu. Tens curiositat? T'agrada conèixer coses noves? Si la resposta és sí, descobrint els tresors de la Penya del Gat és per a tu. Divendres 10 de juliol, a partir de les 8 i mitja de la vesprada, viu una experiència única, una aventura pensada per descobrir l'entorn natural i cultural de Pego d'una manera divertida, educativa i emocionant. Durant unes dues hores, les persones participants equipades amb mapa hauran de superar proves, resoldre endevinalles relacionades amb elements de context històric, de fauna i de flora locals, així com curiositats del municipi, al llarg del recorregut que passa per alguns dels espais més emblemàtics de Pego. Encertar els enigmes et conduirà fins a un tresor amagat. Cal inscripció prèvia a l'oficina de turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Per

0: La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

0: Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.
1: Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 100.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, on és d'estiu. Ens trobem a dimarts 14 de juliol del 2026, per supost una jornada més. Un dia més, rebeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Mapi Domènech, com sempre, tot un plaer el poder-te acompanyar des de Ràdio Pego. La nostra ràdio municipal. Ja sabeu que en el On és d'estiu el que fem és barrejar grans clàssics amb temes de la més rabiosa actualitat. Temes fresquets per a passar un matí de lo més agradable. Espero que estigueu tots preparats, tots i estos. Nosaltres avui arrenquem la nostra selecció gaudint d'un clàssic dels anys 60. Exactament un tema mogudet del gènere doo-wop. Encara que és una balada que ens parla de la soledat, de l'aler en trobar doncs, un amor, parla també de la melancolia. Nosaltres avui comencem amb un clàssic, un tema compost per primera vegada en l'any 1934. Nosaltres ens quedem amb la versió del 61 i de la mà del grup The Marcells. El famós Blue Moon. Comencem. Bon dia.

Amb gran Manresa, gran impacte, així estem escoltant nosaltres eixa gran versió que van fer de Marcels a l'any 61 d'aquest famós Blue Moon. Ens situem en aquesta ocasió l'any 1993, anem a recordar aquests somnis, Dreams, amb la veu de Gabriela.

I de la veu de Gabriel, ara passem a gaudir de la grandíssima veu de Julieta Venegas. Un tema delicat i d'espera. Dóna'm temps per a donar-te tot el que tinc. Una cançó, doncs, que convida a apresurar les coses, no apresurar, millor dit, les coses, ni forçar una connexió. Temps al temps, amb calma, disfrutant el present. Amb paciència i delicadea, si arriba lento, Julieta Venegas.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer aquest número premiat. El cupo de la 11 celebrat en la jornada del dilluns, d'ahir dilluns 13 de juliol. Va ser el 23.785 de la sèrie, el 18, repetim. Número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir, doncs va ser el 2, 3, 7, 8, 5 de la sèrie 0, 1, 8.
2: És estiu a Ràdio Pego.
1: I seguim viatjant a través de la música. I passem ara, doncs, a recordar també un altre d'aquests grans clàssics dels anys 30, encara que podríem dir que el seu gran èxit va arribar en la dècada dels 60 i de la mà del grup The Talkings. Avui recordem aquest tema africà a ritme de melodia alegre, a ritme de música doo-wop, The Lion Sleeps Tonight, El Lleó Dorm de Nit.

El lleó dorm de nit, com havíem dit ahir, ens havíem quedat amb aquesta grandíssima versió dels anys 60 i de la mà de Tokens. I d'un gran èxit, en recuperem un altre. En aquesta ocasió, escoltem el Feel de Robbie Williams.

0: Som Radio Pego. A l'estiu també estem amb tu. 107.8 en FM.
1: I parlant d'èxits, si ens situem ara en aquesta ocasió recordant un tema del 2016, un tema d'una boy band llatina com són el grup 5. A més, recordem aquesta cançó que fusiona el pop amb el reggaeton. El famós reggaeton lento.

El ritme i la fusió del pop amb el reggaeton, convidant-nos doncs, a ballar a les pistes de ball, aquest reggaeton lento, com havíem presentat un exitós tema de la banda llatina 5. I moment ara per recuperar un altre clàssic. Ens situem a l'any 1988, recordant el famós grup espanyol Los Secretos, i amb ells el tema Déjame.

Bé, també que estem a gran èxit a eixos 80, com havíem presentat avui, recordant el tema Déjame de los secretos. I moment ara per anar-nos cap a Califòrnia. Exactament, ho fem escoltant els Beat Boys. I anem a surfejar amb aquests Barbaran.

0: amb la veu del gran artista veneçolà Carlos Baute. Així estàvem escoltant aquesta cançó que expressava doncs, un amor profund i sincer cap a la seva parella. Marte Bien era un tema que ens va presentar ell en el 2011 i exactament la cançó que li donava títol al seu treball. Seguim amb més bona música. Moment ara per situar-nos en el 2018. Anem a recordar el Malamente amb Rosalía.
1: Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo.

0: Veramente.
1: El temps.
2: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui, però més que avui serà demà. Avui continuarem amb aquestes temperatures normals, quasi normals, de l'època de l'any en la que ens trobem. Seran molt semblants a les d'ahir, però sí que ens centrem més que ara demà, perquè demà entrarem de ple en el període canicular, coincidint amb aquest reforçament de massa d'aire molt càlid que torna a abraçar la Mediterrània. Comença un episodi de calor persistent que, segons indica, que en els models tindrà continuïtat durant molts dies. Per a demà dimecres, l'EMET ha activat avisos taronja a temperatures molt altes, sobretot a l'interior de Castelló, les comarques centrals i prelitorals de València, així com bona part de l'interior de Catalunya. En aquestes zones esperen màximes entre els 40 i 42 graus, amb alguns observatoris que puntualment podrien superar fins i tot aquests valors. A la resta del territori valencià, doncs pareix ser que es mantenen els avisos grocs amb temperatures que oscil·laran entre els 36 i 38 graus, també molt elevades per a la majoria de les comarques. Els mapes indiquen que cara al cap de setmana les màximes podrien baixar lleugerament, però això no significa que serà el final de la calor, eh? La massa d'aire càlid quedarà pràcticament ancorada damunt nostre i de cara a la setmana vinent tot apunta un nou reforçament amb temperatures que podrien tornar a acostar-se a superar aquests 40 graus en moltes zones de la façana mediterrània. Esperem i demanem doncs, per a estos dies tan exigents i des d'aquest punt de vista meteorològic molta precaució, sobretot amb les persones vulnerables, els animals i davant el risc d'incendis forestals.
3: Escoltes Radio Pego.
4: Yeah.
5: Visca l'estiu.
3: Visca l'estiu.
2: Les 8 i 44 minuts, seguim viatjant a través de la música i ara passem a escoltar un dels temes més populars del grup català, Els Catarres. Exactament, ens quedem situats amb un tema del 2018 i un tema que porta per títol una cançó que em parla de tu.
6: Històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant pel balcó.

Una cançó que em parla de tu, com havien presentat un dels majors èxits per als catarres. I ara passem a recordar els Tam Tam Go, any 1993, Piel sobre piel.

Tot un clàssic del pop espanyol. I estàvem escoltant aquest Piel sobre piel del grup Tam Tango. Tornem als anys 60. Un gran èxit de la música reggae. Exactament, ens quedem escoltant a Lee Perry, any 1968. I a més recuperem aquesta himne de vengança. Una cançó que li va dedicar al seu ex-jefe. People Funny Boy.

0: Estás a Ones d'Estiu. Radio Pego.
1: I des de l'Ones d'Estiu, el moment ara per escoltar Alejandro Sanz junt amb Marc Anthony. Deja que te bese.

Fantàstic, meravellós tema compartit Alejandro Sanz junta amb Marc Anthony. I nosaltres avui arribem a les 9 del matí escoltant a la cubana Gloria Estefana. No me deje.

0: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris.
1: Procurar estar en un ambient fresc.
0: Ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració.
1: Beure abundant líquids frescs.
0: Evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació.
1: Emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol.
0: No exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
1: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
0: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
1: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
0: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
1: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
0: és el 653-867-383.
2: Som Radio Pego. A l'estiu també estem amb tu. 107.8 en FM.

Arrenquem en aquesta segona hora musical d'aquest dimarts 14 de juliol i ho fem disfrutant d'una famosa cançó interpretada per el grandíssim cantant francès Joe Dassin. Exactament un tema que ens va presentar l'any 1970. El tema porta per títol C'est la vie, Lili.

Gran clàssic, gran record, aquesta gran cantanta dels anys 60-70, Joé de Sant, amb C'est la vie, Lili. Anem a recordar aquesta gran veu, aquest gran DJ i l'inolvidable Avicii. I el tema The Nights, un tema que ens va presentar en el 2014.

una preciosa balada que ens parla de desamor. Així estem escoltant la famosa banda colombiana Morat amb aquesta cançó que ens van presentar en el 2015. ¿Cómo te atreves? I de la banda colombiana ens anem ara ràpidament amb el portorriqueny Ricky Martin. A veure, recuperem aquesta Living la vida loca.

amb un ritme contagiós. Així arriba Ricky Martin, com havien dit, aquest grandíssim cantant portorriquenya, que ens diu que hi ha que trencar les regles, entregar-se a les passions sense pensar les conseqüències. Simbolitza, doncs, un estil de vida desenfrenat, impulsiu i ficar-ho un poc al límit, eh? Viure la vida a lo loco. Seguim viatjant a través de la música. Rescatem avui un altre d'aixòs grans èxits de la música doo-wop. Exactament, tornem als anys 60 amb Barry Mann i aquest Woodpot de Bomba.

0: A l'estiu, Apego és viu. Tens curiositat? T'agrada conèixer coses noves? Si la resposta és sí, Descobrint els tresors de la Penya del Gat és per a tu. Divendres 10 de juliol, a partir de les 8:30 de la vesprada, viu una experiència única, una aventura pensada per descobrir l'entorn natural i cultural de Pego d'una manera divertida, educativa i emocionant. Durant unes 2 hores, les persones participants equipades amb mapa hauran de superar proves, resoldre endevinalles relacionades amb elements de context històric, de fauna i de flora locals, així com curiositats del municipi, al llarg del recorregut que passa per alguns dels espais més emblemàtics de Pego. Encertar els enigmes et conduirà fins a un tresor amagat. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i Les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es, en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Per inundar-nos de la calma, la calma i el sol.
1: Estàs a Ones d'Estiu. Ràdio Pego.
0: I és clar que sí, des de Ràdio Pego, exactament des del Ones d'Estiu, seguim viatjant a través de la música i música refrescant. En aquesta ocasió donem pas a la famosa banda valenciana de música reggae, com són els Auxili. I amb ells escoltem el tema avui, l'Aliema.

Ahir estàvem escoltant avui els Auxili amb el tema Will.i.am. I en aquesta ocasió escoltem i recuperem un tema del 2012, el Born, de Ellie Goulding.

Ellie Goulding amb ese Born, i ara passem a disfrutar de tot un clàssic, un clàssic de la música disco i el funk adaptat al pop llatí amb molta energia. S'ha convertit, podríem dir, o es va convertir en els anys 90 en un dels himnes més grans de la música espanyola. Exactament, avui ens quedem amb aquesta grandíssima versió, aquesta gran adaptació que ens arriba de la mà de Luis Miguel. El tema, Será que no me amas?

0: su pala. Un bikini al viento, un libro en la playa, un sentir que separa el tiempo. Una pregunta, ¿será esto la felicidad? Comunitat Valenciana, actitud mediterránea.
1: Escoltes Radio Pego.
2: Yeah.
1: Visca l'estiu.
3: És clar que sí, visca l'estiu. I nosaltres anem a celebrar-lo escoltant el famós Mediterráneo de Los Rebeldes. Exactament una cançó de l'any 88, un tema inclòs des de l'àlbum Más allá del bien y del mal. Una cançó que intenta fugir de l'asfalt. El calor de l'asfalt, sofocant de la ciutat en busca de diversió, llibertat i d'un estiu etern en costes mediterrànies. Mediterráneo.

Exitós tema de Los Rebeldes, com havíem presentat, en búsqueda d'aixes costes mediterrànies per poder fugir del calor de la ciutat i de l'asfalt. I del Mediterrani ens anem a, ràpidament a disfrutar de la veu de Coque Maya. Ella arribava al 2020 amb Calma.

Hem recordat aquest Dream Dream Believer a Monkees i en aquesta ocasió escoltem un fantàstic i conegudíssim tema de John Newman, Love Me Again. Se sona venir el 2013.

Ahí estàvem escoltant She Love Me Again amb la veu del grandíssim John Newman. Seguim amb més bona música i en aquesta ocasió parlem, o escoltem millor dit, aquesta cançó que rendeix homenatge a l'amistat verdadera, al suport incondicional d'aixes persones que no ens fallen mai. Ellos. Una cançó que ens arriba de la mà d'Álvaro García, junta a los Rebujitos i de Marco Flamenco, un tema que ens van presentar en el 2025.

0: Si eres dona i vius en algun poble de la mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls i tens ganes de millorar la teua autoestima i benestar emocional, pots inscriure't en el taller Renàixer Col·lectiu. Un espai segur i de suport mutu on treballar aspectes fonamentals de l'autoestima i l'autoconeixement. Un espai per promoure una major autonomia emocional, social i personal. Renàixer Col·lectiu. En la seva segona fase es desenvolupa els divendres 17, 24 i 31 de juliol de 10 a 12 hores i els divendres 4, 11, 18 i 25 de setembre de 9 i mitja a 12 hores. Les sessions es realitzaran a la Casa de Cultura de Pego. Les dones interessades podeu inscriure-vos a la Mancomunitat de Serveis Socials.
1: Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

Rayando el Sol, un dels més històrics, un dels grans clàssics per a la banda mexicana Maná, una cançó de l'any 1990. Per supost, una cançó que ens parlava doncs, de patiment, de dolor, de desesperació, d'eixa soleta que provoca un amor doncs, o una ruptura, millor dit. Viatjant a través de la música, és el moment ara per escoltar els Foo Fighters. A més, escoltem aquest èxit del 2023, Rescued.

Foo Fighters i Days of Maroon 5. En aquesta ocasió compta amb la col·laboració de Lil Wayne amb aquesta cançó que ens parla, doncs, de romans, comparant l'amor amb una força inestable i addictiva. Ell diu que l'amor de vegades es pot sentir com una medicina o també com un verí. Love is like. Amb aquesta cançó i amb els Maroon 5, nosaltres avui arribem a les 10.

0: Si eres dona i vius en algun poble de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls i tens ganes de millorar la teua autoestima i benestar emocional, pots inscriure't en el taller Renàixer Col·lectiu. Un espai segur i de suport mutu on treballar aspectes fonamentals de l'autoestima i l'autoconeixement. Un espai per promoure una major autonomia emocional, social i personal. Renàixer Col·lectiu. En la seva segona fase es desenvolupa els divendres 17, 24 i 31 de juliol de 10 a 12 hores i els divendres 4, 11, 18 i 25 de setembre de 9:30 a 12 hores. Les sessions es realitzaran a la Casa de Cultura de Pego. Les dones interessades podeu inscriure-vos a la Mancomunitat de Serveis Socials.
1: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.
2: Para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida.
3: I arrenca ben aquesta tercera i última hora per una servidora des del nostre ones d'estiu escoltant el famós grup Pegolí, la gossa sorda. A més, recordem el tema Casa i a Paradise, una cançó que ens van presentar el 2010, una cançó que perteneix a l'àlbum Sao.

Recordant ese clàssic del pop espanyol com havíem presentat el Perro Flaco. Sí, moment ara per escoltar un tema, o millor dit una preciosa balada que ens parla de dolor, de la mà del cantautor malagueny Pablo Alborán, en aquesta ocasió un tema que comparteix junt al duet JC Joy, D'on està l'amor?

0: Estás a Ones d'Estiu. Radio Pego.
1: I seguim amb més balades. Poderosa cançó que es parla doncs, d'eixa amor incondicional, de devoció extrema, La Quinta Estació, amb la veu inconfundible de Natalia Jiménez. Arribava en el 2006 amb el seu treball El Mundo Se Equivoca. Nosaltres avui la escoltem amb el tema Me Muero.

0: Catalana. És el tema que nosaltres hem elegit per a gaudir, escoltar aquest grandíssim cantant italià, Mad Mood. Una cançó que ens parla, doncs, de lealtat incondicional, de sacrifici i d'amor sense límits. Diu que està disposat a protegir
1: per inundar-nos de la calma
0: al 100% a la seva parella, amic o familiar.
1: La calma és el sol, paisatges que ens inundin els dies de sol.
2: A l'estiu, Apego és viu. Tens curiositat? T'agrada conèixer coses noves? Si la resposta és sí, Descobrint els tresors de la Penya del Gat és per a tu.
1: Paisatges que ens inundin els dies de sol.
2: Divendres 10 de juliol, a partir de les 8:30 de la vesprada, viu una experiència única, una aventura pensada per descobrir l'entorn natural i cultural de Pego d'una manera divertida, educativa i emocionant. Durant unes 2 hores, les persones participants equipades amb mapa hauran de superar proves, resoldre endevinalles relacionades amb elements de context històric, de fauna i de flora locals, així com curiositats del municipi, al llarg del recorregut que passa per alguns dels espais més emblemàtics de Pego. Encertar els enigmes et conduirà fins a un tresor amagat. Cal inscripció prèvia a l'oficina de turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Per inundar-nos de la calma, la calma és el sol, paisatges que ens inundin els dies de sol.
3: Yeah.
0: Perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera. Les 10 i 19 minuts d'aquest dimarts 14 de juliol passem ara a disfrutar d'un tema realment alegre. Una cançó que es va convertir en un dels temes més populars i representatius de la banda de la Cabra Mecànica. Amb la veu de Litchis, nosaltres avui ens quedem situats a l'any 2000 en el nou mil·lenni per a recordar-los amb el tema Felicitat.

Exitós tema que van rebre, doncs, com havien dit, la grandíssima banda La Cabra Mecànica, un dels seus majors èxits, que ens va presentar a l'any 2000. Felicitats amb la veu inconfundible de Lichis. Un tema realment alegre, divertit i popular, un dels més representatius de la banda, com havíem dit. Ens anem ràpidament a escoltar un exitós tema dels anys 90, exactament any 1994, Kiss from Rose, amb Chill.

0: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
1: Escoltes Radio Pego.
2: Yeah.
1: Visca l'estiu.

Hem escoltat el tema de Carlos Sandnes ahorita, en aquesta ocasió sona la música Lite, un tema realment popular, podríem dir que un dels temes més coneguts per a la música Lite, una cançó que ens va presentar el 2005, Brisa.

0: cap a la conquista romàntica. Roberto un beso és el tema que està... que arribava al 2017 i que estava interpretat per el grandíssim Carlos Vives i que en aquesta ocasió doncs comptava amb la col·laboració de Sebastián Yatra. Yo también sentí su jala. Déjame robar. Una cançó doncs que es transmeteix alegria, esperança i la idea y tú no te vas. De que mai és tard per a jugar-se-la amb l'amor.
1: Si un bon estiu vols passar, la 107.8 has d'escoltar.
0: I seguim refrescant-nos amb un manantial de bona música i de grans èxits. Un himne optimista que ens convida a disfrutar de la vida, d'agrair les bones coses que tinguem i que ens vinguen i mantindre sempre una actitud positiva. Madre Tierra, un tema de l'artista puertorriqueño Chayanne.

Tornem als anys 90 recuperant una cançó que va ser molt popular a portes de la del nou mil·lenni. Exactament un tema que sonava en l'any 99 amb Paola i Chiara. Vamos a bailar.

0: Ahí estàvem escoltant com havíem presentat a Paula i Chiara, vamos a bailar. I ara ens situem en el 2017, exactament, ho fem escoltant un exitós tema de l'artista espanyol, Si Tangana, una cançó que té una història de desamor i de superació on el protagonista descriu a una dona gelada, freda e independent, del qual el deixa cao, amb el cor trencat. Mala mujer.
1: Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas dejé.

0: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns. I a nosaltres avui sí que ens ha arribat el moment de ficar punt i final, de dir adeu, acomiadar-nos d'aquesta selecció musical que hem tingut en aquest dimarts 14 de juliol. Ens acomiadem escoltant aquesta cançó que ens parla d'alliberació individual i col·lectiva, una revolució, un himne sobre aquesta alliberació personal, de l'optimisme i la necessitat de trencar de vegades doncs, amb els nostres propis complexes i repressions. Ens quedem disfrutant de la Casa Azul, amb ritmes eufòrics.
1: Necessites descansar.
0: Arriba amb la revolució sexual.
1: Esperar estar demà.
0: Un record del 2007 i una cançó en la qual una servidora avui adiu adeu.
1: Sé que va suceder la revolució sexual.
0: Dic adeu, però ja segur que és un fins demà perquè us espere com sempre puntuals en el nostre On és d'estiu a partir de les 8 del matí. Sigueu feliços. Ciao.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
2: procurar estar en un ambient fresc,
1: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
2: beure abundant líquids frescs,
1: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
2: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
1: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
2: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
1: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
2: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
1: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
2: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
1: és el 653 867 383.
3: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
4: Cuando me dice que pare.
5: O que quiere irse a casa.
6: Cuando no dice nada.
4: Pero veo que se agobia.
5: Todos sabemos lo que significa no.
6: ¿No?
4: Si no entiendes un no,
5: eres un potencial agresor sexual.
6: No es no.
3: Respeta los límites, ¿sí o sí?
6: Gobierno de España.
0: Si eres dona i vius en algun poble de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls i tens ganes de millorar la teua autoestima i benestar emocional, pots inscriure't en el taller Renàixer Col·lectiu. Un espai segur i de suport mutu on treballar aspectes fonamentals de l'autoestima i l'autoconeixement. Un espai per promoure una major autonomia emocional, social i personal. Renàixer Col·lectiu. En la seva segona fase es desenvolupa els divendres 17, 24 i 31 de juliol de 10 a 12 hores i els divendres 4, 11, 18 i 25 de setembre de 9 i mitja a 12 hores. Les sessions es realitzaran a la Casa de Cultura de Pego. Les dones interessades podeu inscriure-vos a la Mancomunitat de Serveis Socials.
7: Acció Social de Acció Urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent, gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.

A l'estiu, Apego és viu. Tens curiositat? T'agrada conèixer coses noves? Si la resposta és sí, Descobrint els tresors de la Penya del Gat és per a tu. Divendres 10 de juliol, a partir de les 8:30 de la vesprada, viu una experiència única, una aventura pensada per descobrir l'entorn natural i cultural de Pego d'una manera divertida, educativa i emocionant. Durant unes 2 hores, les persones participants equipades amb mapa hauran de superar proves, resoldre endevinalles relacionades amb elements de context històric, de fauna i de flora locals, així com curiositats del municipi, al llarg del recorregut que passa per alguns dels espais més emblemàtics de Pego. Encertar els enigmes et conduirà fins a un tresor amagat. Cal inscripció prèvia a l'oficina de turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es, en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Tinc molt clar que em dono per vençut. Me'n faig creus quan veig llum als teus ulls.

l'univers brilla. Hem anat barques menudes i sempre he trobat un port. Estimat, homes i dones, trencant files, trencant normes, i he fet

Una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.
1: Ràdio Pego. Som la teua veu.

l'època estival és possible patir onades de calor. Els símptomes que poden alertar-nos que podem estar patint un cop de calor són: temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement. Davant d'aquests símptomes, la Regidoria de Sanitat us recomana que traslladeu la persona a un lloc més fresc, li doneu aigua, la mulleu, la venteu i aviseu urgentment els serveis d'emergències sanitàries de Pego, a Acció Urgent, al telèfon 653-867-383.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego. Informatius d'estiu a Ràdio Pego. Dimarts i dijous a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Hola, com esteu? Encarem l'últim dia d'onada de calor d'esta setmana. Pareix que la setmana que ve en tindrem una altra, però d'això ja en parlarem. De moment ens quedem que avui és l'últim dia amb la vista aronja per a les temperatures activat. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, a Pego, arribarem avui als 41 graus. Repassem titulars amb Vicent Morera, que està al control tècnic. I comencem per ahir, per l'últim dia de l'onada de calor, este dijous. Continuem en avís taronja per temperatures que, com hem dit, a Pego poden arribar als 41 graus. Estarà activa eixa avís taronja fins a les 8 de la vesprada. La regidora de Sanitat demana al veïnat de persones majors que visquen soles que les vigilen o que avisen els serveis socials o acció urgent perquè se n'encarreguen. Extingit l'incendi del desballestador del Verger. A les 11:22, el Consorci Provincial de Bombers d'Alacant comunicava l'extinció d'un foc que començava ahir abans de les 2 de la vesprada en un desballestador del Verger prop de la Nacional 332. L'Ajuntament d'esta localitat veïna va demanar durant unes hores a la població més pròxima a l'incendi que no isquera al carrer i tancara portes i finestres per la toxicitat del fum. Aprovada definitivament la modificació de les bases d'execució del pressupost de 2026. Esta recull les subvencions atorgades a 44 entitats locals per valor de 299.561 euros. Durant el procés d'exposició al públic, la modificació no va rebre cap al·legació i ahir va ser publicada al butlletí oficial de la província. L'IES Enric Valor participa en el projecte Erasmus Maris per a estudiar la presència de microplàstics al Mediterrani. A partir del curs que ve, alumnat de quart d'ESO i de primer de batxillerat prendran mostres prop de la desembocadura del riuet i les analitzaran en el laboratori. Dades que després pujaran a una plataforma conjunta a partir de la qual es crearà un primer mapa on es podrà comparar la contaminació per microplàstics al litoral mediterrani. Hem parlat amb Tamara Hortolà, cap del Departament de Biologia i Geologia de l'IES Enric Valor de Pego. Escoltarem l'entrevista que hem tingut amb ella. Les dones de Pego i les Valls estan convidades a inscriure's en el taller Renàixer Col·lectiu, un espai pensat per a parar, per a dedicar-se un temps a una mateixa, un espai d'escolta activa que tindrà 7 sessions, 3 al mes de juliol i 4 al setembre. Seran els divendres i la primera sessió és el 17 de juliol, com diem, divendres. La inscripció es realitza a la seu de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls. Quan pinte he de sentir alguna cosa. És el que diu Tere Ferrando Pérez, perquè per a la protagonista de l'última publicació de la col·lecció Raig de Llum, que promou l'Arxiu Municipal de Pego, pintar per pintar no té sentit. La col·lecció té com a objectiu posar en valor les pintores i els pintors de la localitat.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: Ahir, dimecres, Pego també va superar els 40 graus en àmplies zones del municipi del terme. Els observatoris de la xarxa d'Avamet instal·lats al Musical, el centre de la població, a la Plana i a Sant Jaume van superar els 42 graus. Avui encarem l'últim dia de l'onada de calor d'esta setmana i, com hem dit abans, tindrem un respir, però la setmana que ve tot apunta que en tindrem una altra. Des del migdia i fins a les 8 de la vesprada torna a estar actiu l'avís taronja per temperatures que poden arribar avui fins als 41 graus a la nostra localitat. Tot i la calor d'estos dies, però de moment enguany no hi ha més incidències que la resta d'anys, segons informa la regidora de Sanitat, Merche Volta.
2: De moment, enguany no està havent més incidències que la resta de anys. Pego és un poble que fa molta calor de tota la vida. La gent de sempre emigrava a l'estiu, juliol i agost anaven al mar, perquè així no es pot viure. I esta ona de calor pues estem passant-la relativament com tots els anys, com tot l'estiu.
0: No obstant això, incideix la regidora de Sanitat en dues qüestions. D'una banda, posa el focus en la gent major que se'n va al camp.
2: Incidir en un parell de coses que crec que són molt interessants. A banda de tot el que ja s'ha dit, perquè penso que ja està tot més o menys dit i la població està advertida i sap el que té que fer, jo recalcaria que una de les incidències així que més notables d'ara és la gent major que se'n va al camp. L'home de 70 anys que físicament encara s'encontra bé i se'n va al tros i que, en cal que ells tinguin costum d'anar al matí, és que ara matí ja calfa el sol i potser a les 9 ja ell està cansat, suat i pot sofrir un colp de calor i és ja tindre en compte. Entonces, pues és s'ha d'evitar la gent major, evitar anar a camp o anar el mínim de temps possible i en hores pues, molt matí o a boqueta de nit.
0: D'altra banda, es fixa Mercè Volta en la gent major que està a casa. I sobretot fa una petició al veïnat deixar gent major.
2: La gent major que està a casa. En Pego també ja tenim constància de que hi ha moltes cases, o la majoria ja tenen aire condicionat. Inclús persones majors que a lo millor fa 2 anys encara no tenien aire condicionat i estan en camall o estan en casa perquè no poden eixir, ara ja en tenen. Tot això és molt bona notícia perquè la gent saps que té que estar fresqueta, per lo menos, perquè ara sense aire, damunt vaig llegir, vaig veure a nit de notícies que ajuda l'aire, ajuda a previndre infartos i col·lapsos. Entonces, que si algú té de veir una persona major que a lo millor sap que està soles i fa un dia o això, que no l'ha vista, o sap que pot deixar-se de costat un poble de prendre aigua i posar-se més fresqueta, pues que la cride, que la vega, i o que mori directament es posa en contacte en serveis socials o en acció urgent, perquè acció social també està reforçant, igual que des de serveis socials, les treballadores de SAT i això estan reforçant l'anar a veure als usuaris. I més que res és això, que si tu tens que tens un veí major que està soles i trobes i dius, estarà bé el que toca, estarà, o fa 2 dies que no el veig, pues, una crida telefònica o una crida al timbre, com estàs? O mira, serveis socials, pues, a la direcció tal hi ha una persona que fa dies que no l'ha vista. O podíeu passar i pegar una mirada? Pues, això és una cosa molt simple, molt fàcil de fer i que pot ajudar molt a la persona que estigui en aquestes circumstàncies.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: Des de Pego, ahir de vesprada s'apreciava perfectament la columna de fum que va provocar l'incendi en un desballestador del Verger, situat a uns 200 metres del carrer Elx i la Nacional 332. L'incendi s'ha donat per extingit fa poc més d'una hora i mitja, abans de les 11:30 del matí d'avui dijous. Ahir hi van treballar combatent les flames una unitat de comandament, una bomba urbana, una bomba nodrissa pesada, un sergent, un cap i 6 bombers del Parc de Dénia del Consorci Provincial d'Alacant. Un mitjà aeri en preventiu també hi va estar treballant per la proximitat de les flames a terreny forestal. A més, van rebre el suport d'una bomba urbana pesada del Parc d'Oliva en compliment del conveni de col·laboració de zones limítrofes. A les 16:34, l'Ajuntament del Verger recomanava a la població de la zona dels voltants del desballestador que tancara portes i finestres i evitara eixir al carrer per a previndre possibles intoxicacions per inhalació de fum a causa de la toxicitat del fum provocat pels materials dels cotxes en desús acumulats al recinte incendiat. Les restriccions els saben poc abans de les 7:30 de la vesprada. Era, però, a les 8:07 quan Emergències comunicava que la policia local del Verger confirmava l'absència de fum i el desconfinament de la població de la zona afectada per este incendi al Verger. La zona més afectada pel fum va ser des de la CB730 fins a la rotonda de la CB723 i d'ahir fins a la mar per com bufava el vent.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

Ahir dimecres 8 de juliol, el butlletí oficial de la província d'Alacant publicava l'aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del pressupost de 2026. Esta modificació es va aprovar per unanimitat en el ple ordinari celebrat el 4 de juny perquè la Junta Central de Moros i Cristians havia canviat el nom i el CIF i no es podia... I si no es duia a terme aquesta modificació amb la nova denominació, no es podia signar el conveni per a rebre subvencions municipals. La intenció era poder signar aquest conveni abans de festes, segons va explicar durant el ple el regidor d'Hisenda. Durant el període d'exposició al públic no s'han presentat al·legacions i passat el termini queda aprovada definitivament aquesta modificació. Una modificació de les bases d'execució del pressupost que inclou subvencions per a 44 entitats per un valor econòmic total de 229.561 euros. El Pego Club de Futbol és l'entitat que rep la quantia més alta, 67.500 euros. La Federació de Festes de Moros i Cristians de Pego és la segona amb l'import més elevat en quant...

0: 96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, @Ràdio Pego, està també a Facebook i Twitter.

0: Radio Pego, www.radiopego.com.
1: Radio Pego.

Viu la música a Radio Pego.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
2: Ràdio Pego, a prop teu.
3: Ràdio Pego, @pego.org, el correu de la ràdio.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
2: El tos escoltant Ràdio Pego.
3: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.